0: Este cap de setmana veus en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Miguel Ángel Pereira, Tomàs Rufo i Daniel Luque. I diumenge correguda amb David Galván, Román i Gonzalo Caballero. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
2: Avui és l'últim dia normal de classe per als alumnes valencians. El dilluns comença la vaga indefinida del professorat en la comunitat. Bona vesprada. Les famílies carreguen contra la conselleria per intentar enfrontar-los. Els professors diuen que no tanquen la porta a la negociació, mentre que la conselleria assegura que s'anirà a la vaga. És el nostre tema de portada, que els ampliem junt a altres notícies de la comunitat, que es contem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. La plataforma per l'ensenyament públic, on estan integrades les associacions de famílies d'alumnes, ha carregat contra la conselleria per utilitzar les seues dades per a difondre missatges relacionats amb la vaga indefinida de professors convocada a partir del dilluns. Una carta que se'ls va fer arribar este dijous a la vesprada i que qualifiquen de partidista. A les portes de la Conselleria d'Educació a Cia València està Núria Moreno. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. Sí, Elisabet Rodríguez, presidenta de FAMPA València, ratifica el suport de les famílies als aturs i acusa la consellera Carmen Ortí d'intentar enfrontar-los amb eixa carta.
4: Recolzem la vaga i recomanem a les famílies que se cuiden els centres educatius. El professorat va velar per el dret de l'alumnat. Evidentment hi ha preocupació, però confiem en els nostres docents. És la manera més ruïn d'enfrontar famílies amb professorat intentant desviar el foco, que és la responsabilitat que té conselleria en tot això.
3: Des del sindicat d'estudiants mostren també el seu rebuig a la carta enviada per la consellera. Diuen que és una acció de boicot a la vaga. Mario Tercero, portaveu del sindicat d'estudiants.
5: És verdaderament vergonyós. Un punt crític en el que s'han travessat totes les línies roges. Arribar a aquest escenari d'incertesa és responsabilitat únicament de la conselleria. Esta senyora i el seu equip mai ha mirat pels estudiants i molt menys pels docents. Ens tenen estudiants sense climatització, entre ruïnes i barracons. Si no vol negociar, que es vaja.
3: En la mateixa línia s'han pronunciat els sindicats convocants Marc Candela, portaveu de l'STPB, Kilian Cuerda, d'UGT.
6: Una carta que parla simplement de 6 mesures, que la meitat són mentida, i òbviament el que amaga és tota la llista de temes que des de que estan governant han fet i que van en contra de l'ensenyament públic.
7: La carta, per dir-li d'alguna manera, a aquest pamflet és un absolut insult, és una falta de respecte, una sarta de mentides i de provocacions per a fer campanya política des del seu càrrec i confrontar a les famílies en els vaguistes.
3: Els representants del professorat insisteixen que estan oberts encara a negociar sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga totes les seues reclamacions. Bernat Pasqual, portaveu de Comissions Obreres.
8: Avui, divendres, si vol, pot desconvocar la vaga indefinida. Simplement té que oferir-se per a negociar, que és precisament el que en 8 mesos no ha fet. El que fa és dir-nos que ja té el seu calendari i imposar el seu calendari i res més que això.
2: I Núria, la consellera d'Educació acaba de dir que la intenció de la carta era informar a les famílies

0: Pel que fa a la vaga, que assumís que el dilluns començarà, encara que assegura que no dona per trencades les negociacions.
1: Sí, Carmen Ortí retrau als sindicats que s'hagin alçat de les negociacions, no descarta avançar la pròxima mesa sectorial que estava prevista inicialment per al mes de juny i fa una crida a la responsabilitat insistint en l'atenció específica a l'alumnat de segon de batxillerat.
2: Està clar que van anar a una vaga indefinida, però no donem per trencades les negociacions. També sol·licite que repensen el tornar a les meses de negociació, perquè precisament és ahí on podem trobar punts d'encontre molt més fàcil que en el carrer i fent manifestacions.
1: Reconeix preocupació pel que fa a un seguiment massiu de la vaga, sobretot els primers dies, i assegura que la proposta de serveis mínims és ferma.
0: Gràcies, Núria. Precisament parlant dels serveis mínims, el sindicat CESIF ha presentat ja un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia amb el qual denuncia que estos són abusius es establerts per la Conselleria. S'espera que la resta de sindicats de l'ensenyament presenten recursos similars. José Seco és el president de CESIF Educació a la Comunitat.
3: Desde CESIF siempre vamos a garantizar que nuestro alumnado esté atendido, pero se debe de hacer atendiendo también al derecho de la huelga de los trabajadores. Seguimos con la mano tendida para hacer una negociación seria y con medidas aceptables.
4: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
0: Tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant citats com a testimonis per la jutgessa que investiga la suposada adjudicació irregular d'habitatges protegits en el residencial Les Naus no han acudit este matí al jutjat. Pel que sembla, no han rebut la notificació. Alacant, Pepe Requena.
5: Así lo ha desvelado el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Los trabajadores citados eran la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, el técnico del mismo departamento, Pablo Torregrosa, y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras, Antonio Faura. Para el PSPB-PSOE resulta totalmente extraño que las citaciones judiciales enviadas oficialmente por el juzgado al consistorio no hayan llegado a los funcionarios. Ana Barceló, portavoz socialista.
6: Nos da que pensar que podría ser una manera de dilatar los tiempos judiciales, al igual que se está bloqueando la comisión municipal que debe averiguar y estudiar el escándalo de Les Naus.
5: Y es que estos tres técnicos declinaron declarar ante la comisión municipal sobre las viviendas. Los 15 investigados, 10 propietarios, el promotor, empleados municipales o la exconcejala de urbanismo, Rocío Gómez, declararán a partir del 26 de mayo.
0: I parlant de declaracions, avui també ho ha fet davant la jutgessa de la Dana per segona vegada, el bomber forestal d'Alzira, que acompanya la consellera Salomé Prades en la seva visita a Carlet el migdia de la barrancada Ramon Pérez.
7: El bomber ha mantingut la mateixa línia que ja va iniciar a la seva primera declaració, que és donar suport a la versió de la consellera imputada. Ha assegurat que ell, com a professional a la zona, es va sentir recolzat per Salomé Prades, a qui considera que li tallaren les ales des de dalt. Preguntat per qui va tallar-li les, este testimoni no ha precisat més. Ha criticat amb sorna esta segona declaració seua, dient literalment que esto es un salseo. La magistrada li ho ha retret.
0: Per cert, que el Consell ha aprovat l'ampliació de les ajudes al lloguer per a les famílies afectades per riuada i obri un nou termini per a sol·licitar-les, Amparo Sánchez.
8: Segons el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, es tracta de donar suport a aquelles persones que encara no han pogut recuperar les seues vivendes.
9: Una parte significativa de las personas que solicitaron ayuda continúan en situación objetiva de necesidad. 800 euros con un máximo de 12 mensualidades, salvo el caso en el que el contrato de arrendamiento lógicamente fuese inferior, que tendría como importe máximo el del propio contrato.
0: I el president Juanfran Pérez Llorca ha reclamat este divendres a la Unió Europea més suport per al sector ceràmic de Castelló. El cap del Consell ha realitzat a la capital de la Plana una declaració institucional amb motiu del Dia d'Europa i del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Castelló, Juanjo Tobar.
10: En el seu discurs, Pérez Llorca ha demanat a Brussel·les que tinga en compte l'esforç de la indústria taulellera per adaptar-se a la descarbonització i que no posi més pals a les rodes a un sector estratègic per a la província de Castelló i la Comunitat Valenciana.
11: És essencial també que les institucions comunitàries valoren en la seva justa mesura l'esforç que està realitzant el sector ceràmic, especialment a la província de Castelló, per adaptar-se a la descarbonització i no posar a aquesta indústria més pals a les rodes, sinó facilitar-les el camí.
10: El president també ha reclamat una Europa més pròxima i més sensible amb la realitat del Mediterrani, a més d'escoltar les demandes dels agricultors.

0: agricultors, ramaders i pescadors.
1: I el Consell de Ministres ha donat llum verd al nou corredor estatal d'autobusos Madrid-València, una decisió que portarà millores per a la comarca Requena-Utiel, Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
2: A més, també es prolongaran fins a València altres dos línies de l'interior, la ruta La Roda-Requena i la de Tarazona de la Mancha-Requena. Amb això, municipis com Utiel, Venta del Moro, Villalgordo del Cabriel o Caudete de las Fuentes milloraran notablement la seua connexió amb València. La recuperació del tram Requena-València era una de les principals reivindicacions plantejades durant el període d'al·legacions de l'avantprojecte. De fet, el Ministeri va rebre 80 peticions relacionades amb aquesta connexió. El nou mapa concessional impulsat pel Ministeri de Transports preveu també una reducció mitjana del 12% en les tarifes, renovació de flotes i sistemes d'informació en temps real per al

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada. Què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui divendres, 8 de maig, són les 2:30. Arranquem un programa que fins les 3 de la vesprada doncs anem a apropar-los coses diferents. Tenim el rebost, tenim plans d'oci i cultura per al cap de setmana. Però abans que res, actualitat informativa que, a més, passa per una última hora que anem a donar-los els detalls, però que anirem ampliant. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada. Sí, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha informat que una persona ha sigut traslladada a un hospital d'Alacant per tindre símptomes compatibles amb antivirus després de compartir un vol amb un dels passatgers del creuer que va morir posteriorment. La persona, segons ha dit Padilla, ha referit símptomes compatibles, principalment símptomes relacionats amb tos, però benestar general mentre es trobava al seu domicili familiar a Alacant. De manera immediata, des del Ministeri de Sanitat, se va posar en contacte amb la Direcció General de Salut Pública d'Espanya i en coordinació amb la Conselleria s'ha procedit, diuen, al trasllat preventiu i segur a un hospital d'Alacant. Així que és l'última hora, o acaba de estar en estos moments en roda de premsa el secretari de Sanitat, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, i anirem ampliant esta informació conforme

0: anem coneguent això més dades. Avui també contem que és l'últim dia normal de classe per als alumnes valencians. Recordem que el dilluns que ve comença aquesta vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana, la Plataforma per l'Ensenyament Públic, on estan integrades les associacions de famílies d'alumnes, han carregat contra la Conselleria per utilitzar les seues dades per a difondre missatges relacionats amb la vaga indefinida de professors convocada, com deien, per a dilluns. Una carta que els va arribar ahir per la vesprada. Des de FAMPA València ratifiquen el suport de les famílies a la vaga i acusen a la Conselleria d'intentar enfrontar-los. També es mostren el seu rebuig per part del sindicat d'estudiants, diuen que esta carta és una acció de boicot, i en la mateixa línia s'han pronunciat avui els sindicats. Els representants del professorat insisteixen que estan oberts a negociar encara, sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga totes les seues reclamacions, mentre que la consellera d'Educació, Núria Ortí, diu que la intenció de la carta era informar a les famílies i, pel que fa a la vaga, assumeix que el dilluns començarà, encara que assegura que no dona tampoc per trencades i si és negociar. Per la seva banda, el sindicat CESIF ja ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia amb el qual denuncia els serveis mínims que qualifica d'abusius els establerts per la Conselleria. S'espera que la resta de sindicats de l'ensenyament presenten recursos similars. Avui tenim altres notícies. Tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant citats com a testimonis per la jutgessa que investiga, recordem, la suposada adjudicació regular d'habitatges protegits en les naus. No han acudit este matí al jutjat, pel que sembla, no han rebut aquesta notificació. I avui també ha declarat davant de la jutgessa de la Dana per segona vegada el bomber forestal d'Alzira, que acompanyà a la consellera Salomé Prades en la seva visita a Carlet el dia de la barrancada. El bomber ha mantingut la mateixa línia que va iniciar a la seva primera declaració, que és donar suport a la versió de la consellera imputada. I acabem pràcticament ja, simplement recordar que estem pendents d'aixecar de possible antivirus a un hospital d'Alacant. Per lo menos una persona està ingressada amb símptomes.
1: Doncs el que deies, Amparo, la pròxima cita informativa i evidentment a la web i als pròxims butlletins informatius anirem ampliant tot això i més. Així que gràcies, companya.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Perquè continuem el programa, anirem informant-los de tot el que passa en l'actualitat informativa de la nostra Comunitat Valenciana, tot això que ens conta Amparo i altres notícies. A les pròximes cites informatives, ja saben, a les 7:20 amb més detall a la brújula amb Ramon Pérez, però als butlletins també anirem informar-los de tot. De moment, a nosaltres continuem amb el nostre programa habitual els divendres, obrint les portes del Rebost.

0: I ja sona de fons la sintonia del Rebost, la sintonia que obri les portes a tot el producte que tenim a la Comunitat Valenciana i els esdeveniments, els cuiners que s'encarreguen també de ficar-lo en valor. Vaig a connectar primer amb la nostra companya, a Marta Llinares. Bona vesprada, Marta, què tal?
1: Molt bona vesprada, Begoña, com estem?
0: Molt bé, mira, pues, dispostes a parlar de producte i sobretot d'aixòs esdeveniments que el fan més gran, si cap, i d'aixòs cuiners.
1: És de veres, cuiners que fan més gran els nostres productes i també esdeveniments que jo crec que, bueno, pues, fan que els coneguem, que descobrim productes que tal vegada a casa no solem gastar, utilitzar.
0: I tot això parlem d'algo que arranca ja quasi.
1: Arranca demà.
0: I pràcticament estan ficant tot en marxa, no?
1: Ja. Però ja en marxa, ja porten dies, segur que preparant-ho tot, perquè és la segona edició del Gastro Weekend La Nucia. Són tres esdeveniments gastronòmics en un cap de setmana, en tres dies. Uno serà demà dissabte, el diumenge tenim el segon i el tercer que serà el dimarts dia 12 de maig. Bueno, per a que ens fem una idea, comença demà una trobada amb els millors xefs de la província d'Alacant i el dimarts tindrem un menú amb 7 chefs que sumen tots ells 9 estrelles Michelin i 13 soles Repsol.
0: Colli, quasi res. És un esdeveniment que reuneix molt de talent i molta cuina, no? Molta gastronomia.
1: Així és, i molt producte, perquè el diumenge tindrem una gastromarket on podrem degustar una selecció de productes de tot arreu, no? Del nostre país. Així que, si vos sembla bé, pues saludem a una persona que pot contar-nos tots els detalls d'este cap de setmana gastronòmic en La Nucia. Ella és Esperança Cano Figueira, és la chef del restaurant El Chato, estrella Michelin en La Nucia, i a més, per exemple, entre altres guardons, l'any passat va ser reconeguda com a promesa de la cuina de la Comunitat Valenciana. Esperança, molt bona vesprada.
0: Hola, bona vesprada.
2: Muy buenas, com esteu?
0: Molt bé.
1: Bueno, Esperança, m'imagine que ja tot coense, mai millor dit.
2: A puntet està ja tot, preparant-vos ja per a demà. Demà ja, com bé heu comentat, tenim el primer dels dinars, que vindran companys d'ací de la província d'Alacant. I ha estat un poc d'això, de posar en valor els restaurants que tenim en la zona, de que la gent conega el producte i, sobretot, i el més important, de que passi un dia estupendo.
0: Clar. Parlem d'una segona edició, bueno, senyal de que la primera va triomfar, no va funcionar molt bé. Què és el que més atrau a la gent que ara nosaltres estem contant als oients, no? D'este Gastro Weekend, què és el que més atrau?
2: Home, jo crec que el que més a la gent més li quidra l'atenció és el fet de juntar en un sol dinar tanta varietat de restaurants, tant demà dissabte com sobretot el dimarts, que com bé heu comentat, som 7 restaurants que tenim estrelles Michelin i tenim Sol Repsol. Això jo crec que no es dona tots els dies i és una oportunitat única de tastar un plat diferent de cada i sobretot també de veure com hem coordinat el dinar per a que el menú també tinga un sentit. Així, i a part del menjar també, pues, maridat en vins de la regió.
1: Bueno, jo penso que a més, i l'altre dia tenia l'oportunitat de parlar amb el sommelier i cap de sala del Chato, que ho comentava, que clar, quan un cuiner, un chef, no, acudís a una cita d'este tipus, clar, sempre m'imagina Esperança que mostreu el plat referència, no? El plat que vos marca un poquet el vostre estil, és a dir, que provarem els millors plats de cadascun d'ells.
2: Aixina és, al final, uno quan sempre eix de casa, sempre intenta donar lo millor de una mateixa i que la gent veja el que fa en el restaurant, però té només un plat per a fer-ho. Aleshores, tens que esforçar-te al màxim per a que la gent puga reconèixer eixa identitat i eixa filosofia de ta casa, però fora d'ella.
0: I com serà, Esperança, la vostra participació, precisament? Com serà la participació del Chato?
2: Pues, veure, nosaltres també encarregamos de coordinar l'event en general. Demà estarem per ací ajudant els xefs, posant-los en comú i dirigint el servici. I després, el dimarts, fem un plat. Que jo en concret el que faré serà utilitzar el solomillo de ternera del meu amic Paco de Polop en una salsa de taronja sanguina fermentada. Entonces, això es veu un poc també, pues, la identitat de que nosaltres sempre reflexem en el nostre menú, barrejant en alta gastronomia.
1: Perquè és que parlem d'un producte de proximitat, vamos, que quasi es teniu les terneres ahí al costat del Xato.
2: A 5 quilòmetres estan.
0: És ben propet.
2: A res, un poc més i les escoltem des del restaurant. No, és que en això Paco i jo tenim molt bona relació perquè a més som amics de la mateixa quinta i jo no només en Paco sinó en tots els proveedors de la zona intento treballar per a la comunitat i que la comunitat treballi per a nosaltres i que sigui una simbiosi equilibrada.
0: Deies abans, Esperança, que un poc sou els que esteu coordinant l'event i també qui dirigirà, no?, tot el servici, com va a ser dirigir també a altres estrelles Michelin, a altres sols Repsol, pues un poc al comandament, no?
2: Així no, jo crec que això és el que més nerviós em posa, perquè jo al final soc prou jove i no tinc molta experiència en això, però vos puc assegurar que ho tinc tot ben estudiat i tot ben preparat i, vamos, no se me té que escapar res.
0: Res de
2: però,
0: res.
2: Però, bueno, el que no lleva, que tinga al meu costat a Joan Campillo, que és el cap de cuina de eventos que fem nosaltres, i entre ell i jo, mano a mano, anem a trobar-ho sense problema.
1: Bueno, em parla de tres events en este cap de setmana. Demà serà esa trobada amb els millors chefs de la província d'Alacant, el menú d'Estrelles Michelin i Soler Repsol el dimarts, però el diumenge no se'ns oblide que tenim una cita molt especial perquè és un espai amb entrada gratuïta, este gastromarket, on anirem i trobarem productes de tot arreu que podrem anar adquirint en tiquets i de més i degustant-los, no?
2: Aixina és, perquè al final això també està dins de la regidoria de comerç i és una oportunitat per a donar més visibilitat i per a donar una oportunitat als comerços de la contorna per a que puguen oferir els seus productes. Sí, l'entrada és gratuïta, es farà en el pati del FEM, que és un esplanar que té olivos, és olivars, i després hi haurà grup de música i és al final un plan molt de diumenge, de vindre la família, de passar un rato agradable, menjar d'un puesto, de l'altre, provar, tastar, i després al final pues un poc de festeta.
0: I per a tot això, com és el funcionament? És a dir, anem per entrada, anem amb consumicions, és obert, com fem?
2: L'entrada és gratuïta, el que no lleva que estem demanant a la gent, per favor, que traga l'entrada a través de la nostra pàgina web, perquè així nosaltres fem una previsió de la gent que vinga. Aleshores, a l'entrada, quan arribi la gent, hi haurà una taula en la meva germana que estarà ahí atenent a la gent i comprovant les entrades. Si no tenen entrada, també podem passar, com hem dit, hasta arribar al número màxim de persones. I després, en cada puesto, hi ha les diferents productes que es paguen al moment i es consumeixen al moment.
1: I després també hem de dir que tant en aquesta trobada de demà com la del dinar del dimarts, dia 12, pues els entrades havia que reservar-les. No sé si en queden algunes.
2: Pues jo conte que per al dia 12 ja no en queden.
1: Està a tope.
2: Per al dimarts ja no en queden i crec que en queden 4 o 5.
1: Ah, pues que teclegen ja.
0: Exacte.
1: 3W,
2: la Nucía Gastronómica. Ja.
1: Ja. lanuciagastronomica.com o 3W.elchato.com. En aquestes dues pàgines web tenen la possibilitat d'adquirir aquestes últimes entrades. Però el diumenge recordem que l'entrada és lliure, encara que també recomanem que entren a la web de lanuciagastronomica.com i traguen aquesta entrada gratuïta. Eixa invitació per acudir a la gastromarca.
0: I controlar eixa aforament, això és.
2: Correcte.
0: Clar, jo deia abans, no?, que és una bona senyal si s'ha fet la segona gastroweekend a la Nuisia, perquè la primera va tindre molt d'èxit. Si encara els oients ens estan escoltant i volen fer-se alguna entradeta, que proven a veure si tenen sort per al dia 12, i si no, ja saben que la tercera ja no se la poden perdre. Així que, Esperança, que vagi molt bé estos dies.
2: Moltes gràcies.
0: Que segur que és tot un èxit.
2: Esperem que sí, segur que sí.
0: Gràcies.
1: A disfrutar-ho, gràcies.
0: Gràcies. I res, Marta, anem a fer un parell de punts a l'agenda, perquè també tenim altres cosetes. Este és un dels grans esdeveniments des de cap de setmana a la Comunitat Valenciana, a la Nucía, però al arreu del territori hi ha algunes cosetes que també podem, no sé, pues deixar-nos caure, no?
1: Clar que sí, tenim diverses cosetes perquè encara tenim aquesta possibilitat fins el diumenge de gaudir de les jornades dels arrossos valencians. Van començar el passat 25 d'abril, acaben este diumenge i han sigut, són més de 40 restaurants els que protagonitzen les jornades d'estos arrossos valencians, estan dedicades a aquest ingredient, no?, més representatiu, i bueno, en xefs i restaurants de municipis com Nàquera, València, Gandia, Meliana o Dénia, ofereixen receptes tradicionals i també propostes creatives, i bueno, lo millor és que hem d'anar a gaudir-ho. Així que el que podem fer és buscar jornades dels arrossos valencians i allí ens deixen en aquests 40 restaurants que participen per les diferents províncies de la nostra comunitat. Aquesta és una de les propostes. Te'n dic una altra?
3: Vinga, clar. Vinga. Dime, no,
1: a tu t'agrada això d'anar a esmorzar, eh?
3: A mi m'encanta.
1: A mi també.
3: Un bon esmorzaret.
1: A mi també. Pues tenim la ruta de l'esmorzar en Segorbe. És la segona edició i este encara tenim un poc més de temps per a tastar, perquè acabarà el 7 de juny, eh? Encara tenim el
3: encara
1: mes de maig per
3: Val.
1: Anar. O per anar cada cap de setmana, per exemple, i provar els diferents esmorzars, que també pot ser.
3: Ni tan mal.
1: És la segona edició d'esta ruta de l'esmorzar i, bueno,

0: Pues els detalls de l'esmorzar, com ha de ser un esmorzar, pues un entrepà, no? Una beguda, una picaeta i el cafè.
1: Uh-huh. Que no està gens mal, eh?
0: No està gens mal, 7 euros i mig este esmorzar. Uh-huh. I són molts els bars i cafeteries de Segorb que ens ofereixen esta ruta, que és de, bueno, pues alguns d'ells són el cap de setmana, altres de dilluns a divendres, i el millor pues també consultar abans de acudir a la pàgina web de l'Ajuntament de Segorb, i allí està tota la informació d'esta ruta dels esmorzars. I jo volia comentar-te en Begoña, perquè no és un event, però es convertirà en ell, i és el primer pas. Avui finalitza la inscripció per al concurs de cuina Carlos Llorca Baus. Carlos Llorca Baus va ser un periodista, gastrònom, es va deixar ja fa uns anys. Va ser un dels precursors, els creadors, no?, junt a l'Ajuntament de la Vila, de la mostra de cuina marinera i la Vila Gastronòmica. I bé, pues es reprèn, es recupera este certamen, este concurs de cuina, que busca, bueno, pues descobrir, impulsar i visibilitzar el talent jove en el món de la cuina. Així que va dirigit a persones en formació o interès en la gastronomia amb edats entre els 18 i els 35 anys. Uh-huh. Hi ha diferents premis, la majoria, bueno, tots els premis, això sí, tenen una estància o pràctica de formació en diferents restaurants, a més del premi en metàl·lic. I bueno, el termini d'inscripció, com dia, està obert fins avui. Poden trobar totes les bases en la pàgina web de Turisme de la Vila Joiosa o en l'Ajuntament de la Vila Joiosa, i hem de dir que, bueno, pues la final serà en l'event Wine and Fish, que és el 18 de setembre en la vila, i allí, bueno, pues hauran d'anar els finalistes i cuinar la proposta davant del jurat.
1: Oi, pues és una meravella, talent que té la nostra gastronomia també, i que s'ha d'anar descobrint d'aquestes formes amb aquests concursos.
0: Clar, i a més que poden ser cuiners professionals, però també poden ser estudiants de cuina.
1: Exacte.
0: Persones en formació o persones que els agrada la cuina, els interessa la gastronomia. Això sí, sempre jovens d'entre 18 a 35 anys.
1: Doncs tinc un parell de punts més per als nostres oients. Uno que té a veure amb les tartes de formatge, les típiques que hi ha en tots els restaurants, podem degustar, no?, com a ficar-li aquesta part dolça als nostres dinars i sopars. Si t'agraden, alguna en especial?
0: La veritat és que m'agraden totes, però totes. La que és de formatge, la clàssica.
1: Veritat, la clàssica.
0: Dime clàssica, clàssica, si quieres, però sí. La clàssica.
1: Doncs aplega a València fins al 17 de maig al Centre Comercial Saler la Champions Cheesecake. Te'n recordes que estem estat parlant a vegades de la Champions Burger? Pues ara plega, però en el mateix format, per a tartes de formatge. De així formatge, que són 9 obradors nacionals que presenten les receptes i que interpreten este postre mitjançant diferents varietats de formatges, pues gallecs, bascs, italians, francesos, pues hi ha una competició per a veure qui fa la millor tarta de formatge. Ara ja fem competicions per tot. De fet, així ens ho contava José Mo.

0: arte valenciano y muy muy conocido, las tartas de Julita, y además con diferentes sabores que a la gente le va a encantar, ¿no? Ya no solo con una pedazo de tarta de queso, con ese queso Idiazábal que todo el mundo conoce, que es un poquito más fuerte, que está bien rico, y con otros ingredientes totalmente distintos y otras propuestas que a la gente le va a encantar, ¿no? Como con chocolate, pistacho, chocobum, cacahuete, caramelo. Bueno, al final decirle a la gente de Valencia y alrededores que vamos a estar del 8 de mayo al 17 de mayo en el centro comercial El Saler, que la entrada gratuita para todo el mundo y que de Champion Cheesecake no os lo podéis perder.
1: Y un altre esdeveniment també molt xulo per València és el de Urbanitas del Vino, que és pues, una espècie de recorregut del 7 de maig al 10 de maig per vi per copes, menús maridatges, maridatges temàtics, segons el local que està adherit a aquesta iniciativa, la de Urbanitas del Vino, en el que podem pues, fer això, les cates, tardeos, maridatges, en definitiva, pues, per tot arreu, en els diferents barris de València, en els diferents locals, cadascú organitzat pues l'activitat que ha volgut i també és molt interessant també pues de cara a este cap de setmana poder gaudir-ho.
2: Sí, sens dubte, perquè quantes possibilitats que ens dona la gastronomia. Eh?
1: Moltíssimes, moltíssimes. Moltes, jo crec que cada vegada sí. Més, el sector està, per lo menos el que nosaltres vegem, que està molt, molt en auge i sobretot que a la gent també li agrada pues, regalar experiències d'aquest tipus o disfrutar-les, gaudir-les per ells mateixos, així que sí.
2: Així és.
1: Doncs, companya, la setmaneta que ve xerrem de més de gastronomia a la nostra comunitat.
2: Seguim obrint el rebost.
1: Exactament. Una abraçadeta.
2: Adéu.

0: I si els contàvem els plans relacionats amb la gastronomia, avui a Comunitat Valenciana en la Onda també ho anem a fer amb els relacionats amb tot el que té a veure més amb la cultura, amb l'oci i el que passa a la Comunitat Valenciana. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Bona vesprada, i sí, si te pares comencem per la província de Castelló.
0: Que... Vinga, fem un recorregut, iniciem-lo per Castelló.
1: Sí, que va molt carregada d'art, de gastronomia, de concerts, però sobretot d'art, perquè avui comença la nit de l'art, que converteix la ciutat en un museu obert durant els dies de divendres i dissabte amb espais creatius, exposicions i cultura circulant sense demanar permís. I el diumenge, per exemple, la Bohèmia remata el cap de setmana amb Disfrutopia, el primer directe a Castelló dels Jajajers. Uh-huh. Alexis Martínez i Jorge García, que ja coneixem, estan disposats a disseccionar els costums valencians a cops d'humor amb, per exemple, monòlegs com aquest.
2: Paraules insuperables del valencià.
3: Niespla.
4: Rosquilleta.
3: Mamar.
5: Oroneta.
3: Romancer.
4: Esmorzar.
3: Socarrat.
6: Rebombori.
3: Bac.
5: Melic.
3: Esmussar.
5: Torcamans.
3: Cagalló.
5: Furgadents.
3: Batxoqueta.
5: Escurabutxaques.
3: Guaixat.
5: De puta.
0: Bueno, molt d'humor tenim.
1: Sí, estic enganxada als seus vídeos. Bueno, els tindrem ahir, com diguem, en la Bohèmia, però, per exemple, en l'Auditori de Castelló tenim una proposta musical que no els podem perdre, sobretot per als amants de la música més clàssica, com és la soprano russa Julia Lezneva i el suís Luca Pianca Archilaut. Ens conviden a l'Edat d'Or, un viatge musical a través del barroc en l'Auditori. Dos artistes virtuosos que uneixen la veu lírica de la soprano amb l'elegant de l'Archilaut per evocar aquest esplendor de l'edat d'or del barroc, a més d'altres concerts en sales com la Bohèmia o el Paf Terra i també la famosa Champions Burger, que ha inaugurat ja la seva ruta All Star allí a Castelló, en la capital, concretament en el recinte de la Mascleta de la Magdalena durant aquest cap de setmana fins al diumenge.
0: I de Castelló,
1: votem, sí, de Castelló votem a la

0: Vall d'Uixó, a la Plana Baixa tenim el Festival d'Art Urbà de la Vall d'Uixó, que celebra la seva primera edició. Els dies va començar ahir i també el tenim avui i demà, 9 de maig, i transforma diferents espais del municipi en escenaris oberts a la cultura, una programació molt completa que inclou activitats com, per exemple, danses contemporànies urbanes, música electrònica, poesia i espectacles de carrer. Entre les propostes destacades hi ha l'actuació de companyies com Cuca i Dansa, amb un estrena al festival, Anna Confetti amb espectacles de clown i circ gestual, i formacions com The Concept Dance Company i Iron Schools Co, que combinen dansa contemporània i urbana. Uh-huh. Un festival molt trencador, com diguem, aquest cap de setmana a la Vall d'Uixó.
1: Molt complet. Anem a fer un vot a la província de València. Però on comencem?
0: Pues comencem per aquesta cançó que anem a escoltar ara. Una mítica de Dani Martín, perquè el cantant marca totalment el cap de setmana hacia la capital, a València, amb esos dos concerts, ese doble concert, avui i demà al Roig Arena, per a celebrar esos 25 anys de carrera. De fet, aquesta cançó es diu 25, que la va traure fa uns mesos per a commemorar tots esos anys en la música. 13 porta en solitari, i avui demà al Roig Arena, amb entrades pràcticament esgotades, repassarà esos temes tan mítics com el canto, com el una foto en blanco i negro del Canto del Loco, per exemple, Peter Pan o Zero, també de la seva carrera musical. No queden moltes entrades, crec que ja no queda ninguna, però segur que milers de persones disfrutaran molt de l'artista del madrileny Dani Martín.
1: De segur que sí. I també a la capital, altres cosetes.
0: Sí, per exemple, tenim la Japan Weekend de València 2026, que torna en una nova edició dissabte i diumenge a Fira València per consolidar-se com un genial esdeveniment de cultura pop japonesa. Aquesta edició arriba carregada de talent internacional amb convidats de luxe com el legendari director de videojocs Takashi Tokita, la potent veu del cantant Asuka i l'art de la cosplayer Blink. És un univers, el tema del manga i de l'anime, que està congregant cada vegada més a més gent, no? I veurem pues per allí a gent totalment disfressada, vestida d'aixòs videojocs i d'aixòs personatges que també ens han marcat a molts la infància. Però també, a part de la Japan Week, tenim la Fira del Llibre encara fins al dia 10 de maig, fins al diumenge en Vivers. I, per exemple, demà a les 5 de la vesprada tenim a Sonsoles Onega i Elena Resana amb una trobada exclusiva sobre llibres i també sobre molt de periodisme amb aquestes dos professionals, Sonsoles Onega i Elena Resana, allí a Vivers. I en teatre te conte també que per als amants de la màgia tenen la història teatralitzada de Houdini al Teatre Flumen d'avui fins al 10 de maig. Escoltem aquest avanç.
2: ¡Pasen! ¡Pasen ya!
3: Me llamo Toby, Arthur Conan. Weiss, Eric Weiss. El mundo ha de volver a Eric Weiss.
4: El mundo conocerá a Harry Houdini.
3: ¡Me gusta! Voy a ser el mejor mago del mundo.
1: I un cap de setmana molt especial per a València, el cap de setmana que celebra la festivitat en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.
0: Exactament, i com que cada tradició té el seu dolcet, hem volgut investigar més sobre les geperudetes i hem pogut parlar amb Juan Pablo Hang del forn Sant Josep del Palmar, que ens explicava com va sorgir la idea de fer aquests dolços tan famosos, les geperudetes.
5: Bueno, la idea de crearla, ya te digo, son productos muy valencianos y siempre, siempre creo que toda persona que ha trabajado o todo valenciano ha querido honrar a la Mare de Déu. Entonces es un producto que se ha combinado dos cosas muy, muy de corazón. Entonces yo creo que ese producto nace de eso, de gastar productos valencianos típicos como la calabaza, como la almendra, aceite de oliva, todos productos muy naturales y un producto muy artesanal. Así que yo creo que la idea surge de ahí, más que nada de los productos valencianos para honrar a la Mare de Déu.
1: I acabem el recorregut a Alacant, si et sembla.
0: Sí, perquè allí tenen una cita molt important en el teatre, perquè arriba Anabel Alonso amb La Mujer Rota, una de les obres cim de la filosofia i escriptora francesa Simone de Beauvoir, que el tindran en el teatre principal d'Alacant.
1: Uh-huh. I una bona notícia per acabar ja el programa i la setmana és la fan a plegar els nostres companys d'Onda Cero Requena, i és que Requena ha obtès eixa representació en el Consell de la DEOCAVA. És una candidatura de viticultors del Cava que ha resultat vencedora en les eleccions al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava, aconseguint una àmplia majoria que permetrà que la zona de Requena mantinga representació directa en l'òrgan de decisió del sector. Uh-huh. I amb aquest bon apunt, jo crec que podem donar per finalitzada la setmana, no,
0: sí,
1: Andrea? Tenim moltes coses que fer, jo no sabria d'ampliar.
0: Ara queda disfrutar-les.
1: La gastronomia, la cultura, la música... jo crec que tu, lo del Japan Weekend, et crida l'atenció,
0: bueno,
1: no?
0: Sí, no és la primera vegada que vas, tinc que dir-ho, perquè tinc una parella molt aficionada al tema, i aquest any repetirem, i de pas ens quedarem per ací tastant

0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Es notícia d'esta vesprada. Una jove a la cantina es troba ingressada i aïllada a l'hospital perquè va compartir avió amb una de les contagiades del creuer de l'antivirus. Presenta tos i es troba a l'espera de les proves perquè, de moment, només és una sospita. No està confirmat que tinga el virus, però tampoc es descarta, encara que el Ministeri de Sanitat parla d'un contagi bastant improbable. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Sí, està confirmada, si res no canvia, la vaga educativa indefinida que començarà dilluns. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Una dona de 32 anys que viu a Alacant es troba aïllada des d'avui perquè va estar a l'avió al qual també estigué una de les contagiades amb antivirus al creuer. Aquella dona va acabar morint, les autoritats contactaren amb la resta del passatge i donaren així amb esta alacantina. Alacantina, que de moment només presenta tos, es troba internada, segons el diari Información, a l'Hospital de Sant Joan, que és on li practicaran les diferents proves per a veure si està contagiada o no, perquè de moment tot això és incondicional, no hi ha res confirmat ni en un sentit ni en un altre. No podem dir que estiga contagiada, però tampoc podem descartar que tinga l'antivirus. Protocol que ha explicat així en qualsevol cas el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Lo que se va a proceder a hacer con ella es trasladada al hospital por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto.
1: El mateix secretari d'Estat considera improbable que esta jove a la cantina estiga contagiada perquè, segons ha assegurat Padilla, no va mantindre un contacte directe o estret amb la víctima del creuer.
2: Bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave, pero aún así, en el caso de que fuera positivo, esta persona iría directamente a una de las habitaciones de los recursos de la red UATAN. Mientras tanto, durante este periodo, una de las cosas que sí que se está haciendo es empezar a ponerse en contacto con los contactos que ha tenido esta persona.
1: Hem demanat una valoració de tot això a la Conselleria de Sanitat, però han rebutjat fer declaracions. Han emès dos comunicats explicant que la pacient ha sigut traslladada a l'hospital mitjançant una ambulància especialitzada i que una vegada al centre hospitalari ha anat a través d'un circuit segur, diuen en ixe comunicat de la Conselleria de Sanitat, circuit segur mitjançant el qual no ha tingut contacte ni amb altres pacients ni amb altres professionals sanitaris. El conseller Marciano Gómez estos últims dies ha vingut fent una crida reiterada la tranquil·litat sobre l'antivirus. 72 hores queden avui divendres per a que comenci aquesta vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic valencià. Les posicions entre conselleria i sindicats continuen molt allunyades i el diàleg està ara per ara directament trencat a les portes de conselleria. Un dia més ha estat Núria Moreno.
3: Educació no tanca la porta, però tampoc planteja un contacte a última hora este cap de setmana. No el descarta durant els pròxims dies, una vegada això sí començada la vaga. La consellera ha fet una crida a la responsabilitat insistint en l'atenció a l'alumnat de segon de batxillerat.
4: Està clar que van anar a una vaga indefinida, però no donem per trencades les negociacions. També sol·licite que repensen el tornar a les meses de negociació, perquè precisament és ahí on podem trobar punts d'encontre molt més fàcil que en el carrer i fent manifestacions.
3: Mentrestant, famílies, estudiants i sindicats li han retret

0: La carta enviada este dijous diuen que l'única intenció és enfrontar a pares i professorat. La Plataforma per l'Ensenyament Públic la qualifica de partidista. Elisabet Rodríguez, presidenta de FAMPA València, ratifica, a més, el suport de les famílies als aturs.
1: És la manera més, més ruïn d'enfrontar famílies amb professorat, intentant desviar el foco, que és la responsabilitat que té conselleria en tot això.
0: Des del sindicat d'estudiants també mostren el seu rebuig. Diuen que és una acció de boicot. Mario Terceros, el portaveu.
2: És verdaderament vergonyós. Un punt crític en el que s'han travessat totes les línies roges. Arribar a aquest escenari d'incertesa és responsabilitat únicament de la conselleria.
0: En la mateixa línia s'han pronunciat els sindicats convocants. Marc Candela, portaveu de l'STPB, Kilian Cuerda, d'UGT.
3: Una carta que parla simplement de 6 mesures, que la meitat són mentida, i òbviament el que amaga és tota la llista de temes que des de que estan governant han fet i que van en contra de l'ensenyament públic.
4: La carta, per dir-li d'alguna manera, a aquest pamflet, és un absolut insult, és una falta de respecte.
0: Els representants del professorat insisteixen que estan oberts encara a negociar sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga a totes les seues reclamacions.
5: No han acudit al jutjat els tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant que estaven citats avui com a testimonis per la jutgessa que investiga la presumpta adjudicació irregular d'aixòs pisos de protecció oficial d'Alacant. Pel que sembla, no han rebut la notificació adient, segons el Partit Socialista. La Generalitat ha aprovat avui ampliar les ajudes al lloguer per a totes les famílies afectades per la Dana a la zona zero, Amparo Sánchez.
6: Segons el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, es tracta de donar suport a aquelles persones que encara no han pogut recuperar les seues vivendes.
7: Una part significativa de les persones que sol·licitaron ajuda continuen en situació objetiva de necessitat. 800 euros con un màxim de 12 mensualitats, salvo el cas en el que el contrato de arrendamiento lógicamente fuese inferior, que tendría como importe máximo el del propio contrato.
6: Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre.
8: La brújula Comunitat Valenciana.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Són ara les 7 i 27 minuts. Demà dissabte serà el Dia d'Europa i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, avui ha reclamat a la Unió Europea més suport per al sector tauleller castellonenc. Ho ha fet amb una declaració institucional des de Castelló de la Plana. Juanjo Tobar.
10: En el seu discurs, Pérez Llorca ha demanat a Brussel·les que tinga en compte l'esforç de la indústria taulellera per adaptar-se a la descarbonització i que no posi més pals a les rodes a un sector estratègic per a la província de Castelló i la Comunitat Valenciana.
11: És essencial també que les institucions comunitàries valoren en la seva justa mesura l'esforç que està realitzant el sector ceràmic, especialment a la província de Castelló, per adaptar-se a la descarbonització i no posar a aquesta indústria més pals a les rodes, sinó facilitar-les el camí.
10: El president també ha reclamat una Europa més pròxima i més sensible amb la realitat del Mediterrani, a més d'escoltar les demandes dels agricultors, ramaders i pescadors.
5: I Juanjo, la jutgessa de Tarancón, a Conca, ha confirmat avui l'ingrés en presó provisional de l'home condemnat a 8 anys de presó per un delicte d'agressió sexual allí a la capital de la Plana i que es trobava en parador desconegut. Juanjo.
10: La detenció es va produir este dijous a la localitat de Montalvo, a Conca, on va ser localitzat després de romandre fugit de la justícia en no presentar-se al jutjat el passat 9 d'abril, data en què havia d'ingressar a presó. Sobre ell pesava una ordre de busca i captura dictada per l'Audiència Provincial de Castelló que es va ampliar després de la seva incompareixença. Després de la detenció per part de la Policia Nacional ha sigut posat a disposició judicial a Tarancón, on s'ha confirmat el seu ingrés en presó provisional.
5: I atenció a això, perquè Alacant ha acollit avui una cimera, una jornada de detectius privats que investiguen baixes laborals possiblement fraudulentes. Aseguren que les seues contractacions s'han disparat un 80% els últims anys a la comunitat. Julio Gutiérrez és el cofundador de la Societat Clave, és detectiu privat des de fa més de 40 anys. Julio, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
5: ¿Qué es eso de detectives privados para posibles bajas laborales fraudulentas? Te pregunto, Julio, por quiénes suelen contrataros, cómo es vuestro trabajo y con qué resultados os encontráis.
12: Bueno, pues normalmente ahora mismo el tema del asentismo laboral y las bajas fraudulentas ha crecido ostensiblemente por las normativas que hay, porque la normativa ha sido más laxa y permite todo este tipo de bajas. ¿Qué es lo que hacemos en el tema de las bajas en fraude? Pues evidentemente.

0: Gràcies, Felipe. I a la capital, a la cantina, última hora, David Esteve, bona vesprada.
1: Bona vesprada. Mañana disputa el Hércules el penúltimo partido de la temporada en el Rico Pérez. Lo va a hacer a partir de las 4 y cuarto de la tarde frente al Ibiza. Ya sin opciones de pelear por el ascenso a segunda división, le falta sumar al menos un puntito para amarrar de forma matemática la permanencia. Y ese es el objetivo, además de intentar quedar séptimo para disputar la próxima edición de la Copa del Rey.
0: Gràcies, David. Els aficionats del Levante Unió Esportiva, Ramon, que continuen cantant a les rodalies de l'estadi Ciutat de València, pendents d'aquest partit que ja saps, arrenca a les 9 de la nit, eh? Molt sí. Pendents d'aquest partit i molt pendents d'Atenes. Eh? Avui tenim la mirada posada a l'OHC d'Atenes, al Ciutat de València, perquè el dia no espera menys, és importantíssim per a l'esport valencià. Sobretot diria que històric per a València Bàsquet, perquè passe el que passe avui a Atenes, la temporada de València Bàsquet és sensacional. Passa el que passa a la Lliga, el pas que ha donat endavant de cara a competir en la màxima competició continental, sense cap dubte. És el que necessitava un club com València Bàsquet. Així que pendent, Ramon, del que passe al Ciutat de València d'aquest partit, també entre el Levante i l'Osasuna, que arranca a les 9 de la nit.
2: Tota la sort del món per al València Bàsquet i per al Levante. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, adeu.
2: Pel que fa a l'oratge, la de demà dissabte tornarà a ser una jornada plujosa, sobretot de vesprada, encara que es preveuen pluges per a tot el dia i a tot el territori. EMET ha establert ja avisos al respecte. Diumenge serà previsiblement un dia radicalment diferent, amb més sol de nord a sud de la comunitat. Així està la comunitat valenciana a 8 de maig de 2026, pendents d'eixa jove a la cantina, d'eixes proves a Capaella per a veure si està contagiada o no d'antivirus, i una recomanació de cara a esta pròxima matinada ací, a la ràdio, a Onda Cero, la Cultureta Gran Reserva, amb Rubén Amón i tot el seu equip des del Centre del Carme Cultura Contemporània de València. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
3: La brújula Comunitat Valenciana.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero Radio en la Vega Baja.
6: Prepárate porque llega la ruta más crujiente y sabrosa del año. Del 11 al 17 de mayo, disfruta de la sexta edición de Croqueteando por Torrevieja en los 16 establecimientos asociados participantes. Saborea originales propuestas, recetas tradicionales y croquetas sorprendentes acompañadas de bebida por solo 3,50 €. Además, podrás participar en sorteos y premios escaneando el código QR disponible en la publicidad y en los locales participantes. Una semana para disfrutar del mejor ambiente, la gastronomía y todo el sabor de Torrevieja. Organiza Asociación de Empresas Hostelería de Torrevieja y Comarca. Empresa promotora Roldán Netia. Colaboran Ayuntamiento de Torrevieja y Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Más información en torrevieja.gastronomica.com.
7: La Vega Baja es nuestra tierra. La actualidad y las gentes de la comarca siempre son protagonistas en nuestras ondas. Onda Cero Vega Baja. Tu radio. Síguenos cada día, también en streaming, desde cualquier lugar del mundo.
8: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Torrevieja, calle Ramón Gallut 37. Infórmate en soloptical.com.
9: Ven y disfruta de la Feria de Mayo de Torrevieja. Del 7 al 10 de mayo en el Parque Antonio Soria se celebra nuestra popular Feria de Sevillanas. Exhibición de academias de baile, desfiles en rocieros, caballistas, carruajes y actuaciones musicales se dan cita en la multitudinaria Feria de Mayo. Recuerda, del 7 al 10 de mayo en el Parque Antonio Soria. No te lo pierdas. Ayuntamiento de Torrevieja. Trabajamos por y para Torrevieja.